0: Calvin Harris agus jazzy le céile ag gibre a car le hé de rag ón bhirt a chuil le céile gafa gafaach amachlo sinna bhí satisfy ri sinna gibre cuaig Stella Lefty's Boston agus a raglinn a ríéis de gibre a trí an tatain seo ag titim ón tapspot Olivia Rodrigo drop dead
1: Hit 13 a hair in
2: 3